t'has preguntat, mai t'has preguntat com és la teva veu quan respires. I mai t'has preguntat com és la teva veu quan et diu, ho tornis a intentar.

0: Anna Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern de Catalunya atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fonts del partit d'Oriol Junqueras han explicat a la CN que comparteixen moltes reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és, segons ells, responsabilitat del govern. Esquerra rebutja així les exigències d'USTEC, que aquest dissabte ha reclamat que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos, previsiblement la setmana que ve. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà en situació de confinament i observació a l'Hospital Clínic durant el període previst de seguiment preventiu, d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. A aquestes hores del matí de diumenge tenim alguna nuvolada una miqueta més compacta, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però a les immediates hores es presenta un matí en conjunt molt assolellat aquí a Catalunya. Serà a partir de mig matí i migdia que tornarem a tenir el creixement de moltes nuvolades que ens portaran avui sí ruixats. Uns ruixats que quedaran restringits sobretot al Pirineu i Prepirineu i haurem d'estar molt pendents als que s'ubiquin sobretot a comarques com el Pla de l'Estany, Gironès, Garrotxa, el Ripollès, perquè aquí ho podríem fer amb intensitat. I a més, a la tarda, algun ruixat es podrà deixar veure, sobretot a la zona dels ports. En canvi, a la resta de Catalunya tindrem el pas de molts núvols alts i prims amb unes temperatures avui que sobrepassarem la barrera dels 25 graus. Ho anirem seguint. Que tingueu bon dia.
1: I en cultura, unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella Damm. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment amb noms com Muixca, 31 Fam i The Tallers, Ginesta, Maria Jaume, Lobov Lesbian i Oques Grasses. I en els esports, el Barça guanya la Copa de la Reina, la seva tercera consecutiva i la dotzena de la seva història després de superar la final a l'Atlètic de Madrid per 3-1. La setmana vinent, les blaugranes poden sumar un nou títol a Oslo, el quart de la temporada, on disputaran la final de la Champions davant l'Olímpic de Lió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Esquerra Republicana rebutja així les exigències d'USTEC, que aquest dissabte ha reclamat que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos. Els republicans asseguren que amb els pressupostos aprovats el president Salvador Illa tindrà totes les eines i cap excusa per resoldre els conflictes socials oberts. I avui es celebren les eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o bé dependran de Vox. Catalunya ha estat un element central durant tota la campanya, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol a Catalunya amb el finançament singular. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. I aquí a Catalunya, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat en contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà, això sí, en situació de confinament i observació d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries. I en successos, un home ha mort a trets aquest passat vespre en ple carrer al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Segons ha confirmat la CN, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra investiga els fets que s'han produït al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I en cultura, unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella d'Am. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana, pop, rock i urbana del moment, amb noms com Muixca, 31 Fam o The Tallets. I en els esports, ahir el Barça guanyava la Copa de la Reina femenina, la tercera consecutiva i la dotzena de la seva història. La setmana vinent, les blaugranes poden sumar un nou títol a Oslo, on disputaran la final de la Champions. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà el govern català per a que tingui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Esquerra rebutja així les exigències d'USTEC, que ahir va reclamar que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o bé dependran de Vox. Catalunya ha estat un element central durant tota la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol a Catalunya amb el finançament singular. A més, el fet que l'exvicepresidenta i ministra d'Hisenda del govern espanyol María Jesús Montero sigui la candidata socialista converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. I a casa nostra avui també celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Les curses començaran a les 11 del matí, mentre que la de la categoria reina ho farà a les 2. A hores d'ara, però, i pel que fa al trànsit, ja es registren les primeres retencions als diferents punts d'accés al circuit, a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits, concretament als trams de Parets del Vallès i Granollers. I en successos, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà en situació de confinament i observació d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries. Seguim amb successos perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos continua investigant la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació, això sí, es troba sota secret d'actuacions. I en els esports, avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid busquen una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a 9:15. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà el govern català perquè atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fonts del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Els republicans rebutgen així les exigències d'USTEC, que ahir van reclamar que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria o bé dependran de Vox. Catalunya ha estat a més un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. Per cert, el candidat Juanma Moreno del Partit Popular ha votat fa escassos minuts. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu a nivell nacional de Pedro Sánchez. I a casa nostra avui també celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Les curses comencen justament ara a les 11 del matí, mentre que la de la categoria reina ho farà a les 2 hores d'ara, però i pel que fa al trànsit ja es registren retencions als diferents punts d'accés al circuit, a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits als trams de Parets del Vallès i Granollers. D'altra banda, i també pel que fa al trànsit, hi ha un carril tallat a la 2 a Caldes de Malavella en sentit Girona a causa d'un accident i un altre a la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit sud a causa d'una avaria. I d'altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà, això sí, en situació de confinament i observació. I en cultura, la nit dels museus va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025, que es va arribar fins als 115.000 visitants. I en els esports, avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid buscant victòries que els acostin a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebre el Betis a 9:15. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat.

0: Hey Fonsi.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern de Catalunya tingui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Esquerra rebutja així les exigències d'USTEC, que ahir va reclamar que les peticions dels docents fossin una línia vermella per acordar els pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox. Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno, contra el que considera cessions del govern central amb el finançament singular. Moreno, precisament, ha votat minuts abans de les 11 del matí. A més, el fet que l'exvicepresidenta i exministra d'Hisenda del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. I aquí a casa nostra avui es celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Les curses han començat a les 11 del matí, mentre que la de la categoria reina començarà a les 2. A hores d'ara, però, i pel que fa al trànsit, es registren retencions als diferents punts d'accés al circuit, a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits, als trams de Parets del Vallès i Granollers. D'altra banda, també hi ha carrils tallats a la 2 a Caldes de Malavella en sentit Girona i a la P-7 a la Jonquera en sentit nord a causa de dos accidents i un altre carril tallat a la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit sud a causa d'una avaria. I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I en cultura, la nit dels museus va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025. I tanquem amb els esports. Avui es disputa la penúltima jornada de Lliga a la primera divisió. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, buscant victòries que els acostin a la permanència. El Barça, ja sense objectius, rebrà el Betis a un quart de 10. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern atengui les reivindicacions dels docents, els republicans, però no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre aquest conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. D'aquesta manera, Esquerra rebutja les exigències d'USTEC, que ahir va reclamar que les peticions dels docents fossin línia vermella per aprovar els nous pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria o passaran a dependre de Vox. Catalunya, a més, ha estat un element central durant tota la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. A més, el fet que l'exvicepresidenta i exministra d'Hisenda del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista converteix aquests comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. Pel que fa a les primeres dades de participació, són del 15,10% fins a 11/4, unes 3 dècimes menys que en els comicis del 2022, segons aquest primer avanç facilitat per la Junta d'Andalusia. I en successos, la divisió d'investigació criminal dels Mossos segueix investigant la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels fets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I en cultura, la nit dels museus va sumar ahir un total de 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i la seva àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025, segons ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona. El Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet han estat els tres recintes amb més assistència de públic. I en els esports, avui es juga la penúltima jornada de la primera divisió de futbol. Espanyol i Girona juguen a partir de les 7 de la tarda davant Osasuna i Atlètic de Madrid, buscant victòries que els acostin a la permanència. Per la seva banda, el Barça, ja sense objectius, rebrà el Betis a 9:15 a l'Spotify Camp Nou, en el que serà el comiat de Robert Lewandowski. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dia clau el de demà pels pressupostos. Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes.
2: Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit pròrrogues.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Avui també és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
2: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral. El candidat popular, Juanma Moreno, ha criticat el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular.
0: I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
2: Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí de diumenge ha estat radiant al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols. Ja a partir de les 10 del matí hem tingut l'arribada de les primeres bandes de núvols als íprims per la franja de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. I a aquestes hores del migdia tenim el creixement de les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants dels ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda, i haurem d'estar amb màxima alerta, sobretot aquells que es concentrin a les comarques de Girona, sobretot, per exemple, Pla de l'Estany, Gironès, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, perquè puntualment ho podran fer-ho amb intensitat. Aquestes hores de la jornada, les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, màximes que passen dels 22-23 graus, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns començarem la jornada amb ruixats, sobretot ubicats a primeres hores del matí a la Costa Daurada, i a la tarda s'intensificaran aquests ruixats una altra vegada al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I aquí a casa nostra avui també se celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló.
2: Les curses estan en marxa des de les 11 del matí, mentre que les dues s'ha donat el tret de sortida a la categoria reina.
0: I en futbol avui es disputa també la penúltima jornada de la primera divisió. Espanyol i Girona busquen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebre el Betis a un quart de 10. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Demà és un dia clau pels pressupostos, i és que Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes.
2: El mes de març el govern va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit anar prorrogant. Ens porta tots els detalls Norma Lebrero.
5: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte, USTEC demanava a Esquerra i als comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Però on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents. Però com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir el Maresme, els Vallesos, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions del programa Ciutadella.
6: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
5: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jéssica Albiach aquest matí.
3: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
5: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
0: I seguim amb política, perquè avui també és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o bé dependran de Vox.
2: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques dels fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. Més de 6,8 milions d'andalusos estan cridats a votar fins a les 8 de la tarda.
0: I pel que fa a les dades de participació, són del 15,10%, fins a 11:45 d'aquest matí, unes 3 dècimes menys que en els comicis anteriors l'any 2022, segons aquest primer avanç, facilitat per la Junta d'Andalusia.
2: A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez.
0: Parlem ara de successos, perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
2: Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química, en direcció a la Gran Via. La investigació està sota secret de les actuacions i aquest és el tercer tiroteig al carrer en l'últim mes a Barcelona.
0: I hem de parlar encara d'un altre tiroteig, en aquest cas un home de 30 anys que ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat, arran, com diem, d'un tiroteig, en aquest cas, sense ferits.
2: L'incident s'ha produït pels voltants de les 5 de la matinada, quan s'han sentit dos trets al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep. Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat ràpidament a la zona i ha observat com un cotxe fugia del lloc saltant-se un semàfor en vermell. S'ha iniciat una breu persecució que ha acabat a la zona del pont de Matacavalls, amb l'arrest d'un dels ocupants del vehicle. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets.
0: Seguim amb successos, en aquest cas, perquè la policia local de Rubí, al Vallès Occidental, atén cada any al voltant de 1.300 queixes de veïns a causa de sorolls.
2: Tot i que aquest és l'incompliment de l'ordenança de bon veïnatge que més queixes genera, però no és el que ocasiona més denúncies. Ens ho explica des de Ràdio Rubí, David García.
7: En el ple de Rubí del mes d'abril es va aprovar una nova ordenança que regula específicament el soroll i la contaminació acústica i que estableix sancions que poden arribar als 3.000 euros. A banda, fa més temps que existeix l'ordenança de bon veïnatge de Rubí, que no té un caràcter purament punitiu, sinó que es planteja com una eina pedagògica per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. L'agent de la policia de proximitat, Manuel Martín, explica que la majoria de queixes són efectivament pels sorolls.
8: La majoria són per problemes entre veïns, i per sorolls a la via pública. Vale? Sí que és cert que entre veïns, també com estaven comentant, a vegades és més un tema de petits problemes de convivència.
7: Tot i que el soroll és una de les causes més freqüents de les trucades ciutadanes, els agents de la policia de proximitat senyalen que no és l'únic aspecte que genera friccions. El que més en genera és el de portar el gos deslligat, i cada any es posen entre 140 i 150 multes per aquest motiu.
0: Marxem ara fins al circuit de Montmeló, on avui es celebra el Gran Premi de MotoGP, el circuit, com diem, Barcelona-Catalunya. Les curses estan en marxa des de les 11 del matí, mentre que a les 2 s'ha donat el tret de sortida a la cursa de la categoria Reines. Moment, doncs, per connectar en directe amb la companya de Vallès Visió, Guada Izquierdo, per conèixer de primera mà l'ambient al circuit. Guada, bon dia.
9: Bon dia, doncs aquí al circuit de Barcelona-Catalunya avui presenta una imatge impressionant. Tot just fa uns minuts ha començat la cursa i tant les graderies com la zona pelús estan plenes de gom a gom. Hi ha moltíssima afició i un ambient extraordinàries de primera hora del matí. Però avui s'han aclamat aquí al circuit prop de 75.000 aficionats de diverses parts del món i es calcula més de 184.000 espectadors durant tot el Gran Premi de MotoGP. També cal destacar la feina que s'està fent fora del circuit perquè el servei que té de trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un operatiu especial davant la gran quantitat d'aficionats que hi ha avui per tal que la sortida sigui el més ordenada i còmoda possible.
0: Moltes gràcies, Guada, i com ens expliques, una gran festa de l'esport en general i del motociclisme en particular avui al circuit de Barcelona, Catalunya. Parlem ara de la hipertensió, i és que tot sovint aquest fet passa desapercebut i precisament per això està envoltat de mites i falses creences, que només afecta a la gent gran, que si et trobes bé no tens cap problema o que amb una pastilla ja n'hi ha prou.
2: Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, hem volgut posar sobre la taula alguns dels tòpics més habituals sobre la malaltia del mà del doctor Marcos Antonio Paz, president de la Societat Catalana d'Hipertensió.
10: Jo em trobo perfectament. Si tingués hipertensió, ho notaria.
11: La hipertensió arterial en general és un enemigo silencioso que no da símptomes hasta que produce ya una complicación cardiovascular y para entonces el mal ya está hecho.
10: La tensió alta és cosa de gent gran.
11: Personas jóvenes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, pueden presentar ya hipertensión arterial y con ello presentar también un riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente ictus.
10: Amb una pastilla al dia ja puc estar tranquil.
11: Es habitual y lo más común es que para que la presión arterial en un hipertenso esté bien controlada sea necesario utilizar más de un principio químico.
10: Jo menjo bastant bé, no sé per què em puja la tensió.
11: El hecho de que se coma con, bueno, de una manera relativamente o saludable no quita o no evita el possible desarrollo de la hipertensión.
10: A la meva família tothom ha tingut hipertensió, és genètic i no hi puc fer res.
11: Aunque tengas esa predisposición genética, una vida ordenada, el ejercicio físico, una dieta saludable pueden, como mínimo, retardar el inicio de la hipertensión arterial y que, por tanto, pues el riesgo disminuye.
10: Jo mai em controlo la tensió i mai em faig analítiques. Em trobo bé.
11: La presión arterial es un mal enemigo. Y es un mal enemigo y es traidor porque no da la cara hasta, como hemos dicho, situaciones que obligan a ir a urgencias por un aumento brusco de la misma o bien cuando ya provocan un infarto, una angina de pecho, un accidente vascular cerebral.
0: Parlant d'aquest mateix tema, les farmàcies de Terrassa s'adhereixen precisament a la campanya Mànigues Amunt en el marc d'aquest Dia Mundial de la Hipertensió. Des de Ràdio Municipal de Terrassa ens ho explica Dana Bombardó.
12: Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, s'impulsa la campanya Mànigues Amunt per detectar casos no controlats i millorar el seguiment dels tractaments. La farmàcia de la Rambleta a Terrassa s'ha sumat a la iniciativa. A l'hora de prendre's la tensió, és fonamental seguir les pautes correctament per obtenir valors reals que reflecteixin l'estat de la salut cardiovascular i evitar lectures errònies.
13: Quan arriba un pacient a la farmàcia per prendre la tensió, li recomanem 5 minuts de repòs fins a prendre-li la tensió i mentre es pren la tensió no pot creuar les cames, no pot parlar. Abans de prendre la tensió no haver fet esport ni haver prendre cafè. Són les pautes més generals i que estigui tranquil·la a l'hora de prendre l'atenció.
12: Com a novetat, s'inclou un test d'adherència al tractament que permet al farmacèutic oferir consells personalitzats o derivar al metge si cal. A més, es promou el seguiment digital mitjançant l'app La meva farmàcia per controlar millor aquesta patologia silenciosa. L'objectiu final, millorar el control de la hipertensió i reduir l'impacte de les malalties del cor a través de la detecció precoç.
0: Seguim en l'àmbit de la sanitat perquè arran de la crisi de l'antivirus les informacions apunten que la parella dels Països Baixos que va morir després de controlar el virus, en primer lloc l'home i després la dona, s'ha conegut que van visitar un abocador on s'hi poden veure aus de molts tipus a l'Argentina.
2: Segons va publicar el New York Post, el matrimoni eren ornitòlegs jubilats. La companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde, s'ha apropat als responsables d'un dels abocadors de territori, el de Montoliu de Lleida, gestionat pel Consorci de Residus del Segrià. I això és el que li han explicat.
14: crec que els ornitòlegs, més que espècies...
15: El Joan Ibarz és tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Segrià i ha explicat que reben algunes sol·licituds per entrar a l'abocador per part d'ornitòlegs, sobretot, però que molts cops es queden fora del recinte on també poden veure bé allò que busquen.
14: A Montoliu, doncs, també tenim moltes peticions i d'ornitòlegs i gent, no?, que vol vindre o vol entrar a l'abocador. Aquestes aus venen atretes pel menjar.
15: L'alcalde del municipi, Eduard Murgó, ha destacat la part pedagògica de tenir un abocador amb visites escolars entre les més destacades, però tenir aus al municipi va generar molts problemes fa uns anys perquè els ocells provocaven talls de llum quan es recolzaven en els pals de llum municipal.
16: Provocaven, doncs, talls en el subministre, no?, perquè doncs, acabaven morint, no?, d'aturar-se malament amb un dels cables i provocar, doncs, un tall de llum. Llavors es opta per ficar uns reflectants al llarg de la línia i des de llavors, fins a dia d'avui, no hem tingut cap més incident amb la línia i les aus.
15: Les aus són molt diverses i el veïnat també en fa seguiment, com explica l'alcalde.
16: Des de voltors, perquè tenim manades de voltors de vegades 40, tenim després àguiles, tenim falcons, tenim cigonyes.
15: El canvi climàtic, segons l'alcalde, ha fet que, per exemple, les cigonyes, que abans migraven, ara es quedin i ja siguin gairebé habitants del municipi, que en compta ara amb 491.

0: tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb Castells, i és que avui hi ha hagut actuació a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès amb motiu de les Fires de Maig.
2: Una diada àgil de poc més d'una hora i en la qual no s'ha produït cap caiguda. Ha seguit la companya de Ràdio Vilafranca, la Judit Benages.
3: Bon migdia des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, on fa una estona ha acabat la diada de Fires de Maig, la que dona el tret de sortida al tram estiuenc de les actuacions castelleres més exigents. Avui, les dues colles locals, Castellers de Vilafranca i Xicots, es presentaven a l'actuació amb els deures fets a l'assaig i, per tant, només quedava rematar-ho a plaça. I així ha estat. Els Castellers de Vilafranca han començat l'actuació amb el segon 3 de 9 en folre de la temporada. Després han estrenat el 4 de 9 en folre i en tercera ronda un nou 4 de 8 amb agulla que en breu volen pujar un pis més. Han posat la cirereta amb també el primer pilar de 7 en folre. Per la seva banda, els Xicots han començat amb el seu castell insígnia, el 5 de 7, que han descarregat també sense cap mena de problema. Després ha vingut el primer 3 de 7 amb agulla d'enguany i han acabat amb el 4 de 7 amb agulla. Les dues colles, doncs, surten satisfetes d'una diada que mira clarament cap al futur en un any en què hi ha concurs de castells a l'octubre.
1: I parlem ara de la nit dels museus, que va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025, segons ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona.
2: El Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet han estat els tres recintes amb més assistència de públic.
1: En aquesta línia, els equipaments museístics de Sant Cugat han tornat a sumar-se, com diem, aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i també la Nit dels Museus.
2: I ho han fet amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
4: Un vespre entre capitells, descobrint vinyetes memorables o recordant el mite de Marilyn Monroe, és la proposta que la ciutadania de Sant Cugat ha pogut gaudir aquest dissabte amb la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus. La iniciativa ha ofert una programació conjunta impulsada pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic. Núria Escamilla és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat.
5: Ha tingut un èxit, la gent ho ha acollit molt bé. Realment la proposta que tenim, doncs, de la capsa vermella d'Antoni Campanyà està suscitant, doncs, molta gent, doncs, que pugui venir a veure-ho, ja no també per les imatges de la guerra, si la part artística, sinó també quan veiem Sant Cugat en imatges, doncs, en tota la història, realment ens arriba al cor.
4: Una jornada que un any més ha convertit els museus de Sant Cugat en punts de trobada entre cultura, patrimoni i ciutadania.
1: També fem parada a Lleida, que ha tornat a obrir els seus museus en horari excepcional, com us estem explicant, amb motiu d'una nova edició de la Nit dels Museus.
2: 12 equipaments culturals de la ciutat han participat enguany en una cita ja consolidada que combina patrimoni, activitats i portes obertes fins la mitjanit. Des de Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
6: La Nit dels Museus ha arribat a la majoria d'edat. La iniciativa, que ha celebrat la seva 18a edició, ha permès redescobrir els espais culturals de la ciutat en un ambient ben diferent de l'habitual. Centenars de persones han gaudit d'aquesta nit màgica en els diferents museus de la ciutat en una cita que ha ofert visites lliures i activitats especials per a tots els públics en una fita que cada any atreu més visitants. Així ho assegura Pepita Gómez, treballadora del Museu de l'Aigua.
7: Bueno, és una nit molt especial, que és la nit de los museos. Llavors s'obren tots els museus de Lleida. I bueno, és una nit pues, com una mica màgica, no? Perquè pues, se dona molta llum, la gent pues, l'agrada molt, ve molta gent, pues, també se fa conèixer el que és, són els museus, no? La importància que tenen, la cultura que tenim, i tot són coses pues, d'aquí de Lleida, i bueno, pues, la gent pues, l'agrada molt i és molt màgica, és una nit molt bonica. Ajuda molt a portar visites i la gent, una vegada que ve, torna a vindre una altra vegada.
6: De fet, molts visitants han aprofitat aquesta nova edició per entrar en museus que habitualment no visiten o bé per descobrir-los en un horari poc habitual, en una cita que ja s'ha consolidat a la ciutat i que confirma un any més l'interès del públic per la cultura.
1: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa, esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió amb horari unificat.
2: Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, buscant una victòria que els acosti els dos a la permanència. La prèvia del partit dels gironins, com sempre, des de Girona FM, Pau Villafañé.
9: El Girona afronta avui el Metropolitano, un dels partits més importants de la temporada, amb l'obligació de puntuar per continuar depenent d'ell mateix a l'última jornada de Lliga. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid conscients que qualsevol resultat positiu pot ser determinant en la lluita per la permanència i amb l'objectiu de donar la sorpresa en un dels escenaris més complicats del campionat. El conjunt gironí arriba al duel amb la necessitat de competir al màxim nivell davant un Atlètic de Madrid que té nombroses baixes. Per Mitchell, tot i així, el partit segueix sent una final.
10: No, és una final, és un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i està clar, l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, per mi molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club, i necessiten els 3 punts.
9: L'entrenador del Girona ha esvaït el dubte de si Estuani hi serà o no. Recordem que l'uruguaià està percebut i està tocat del genoll, però finalment el capità i el 7 serà el Metropolitano.
1: Parlem ara de futbol femení, perquè el Barça va guanyar la Copa de la Reina, la tercera consecutiva i la dotzena de la seva història, després de superar la final l'Atlètic de Madrid per 3-1.
2: La setmana vinent, les blaugranes volen sumar un nou títol, el quart de la temporada a Oslo, on disputaran la final de la Champions davant l'Olympique de Lió.
1: I seguim parlant de futbol femení, perquè aquest matí l'Ona Sant Adrià disputava el partit d'anada del play-off d'ascens a la primera federació femenina davant de la Reial Societat B. Descobrim com li han anat les coses a l'equip badaloní en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Aleix Blanc, bon dia.
11: Hola, bon dia. Aquí al municipal de Sant Adrià de Besòs estem al tram final del partit. De moment, victòria per 2-1 de l'Ona Sant Adrià, en un partit que han dominat de principi a fi i fa 5 minuts i escaig que ha empatat el planter Churiurdin amb un gol de pilota parada.
1: Moltes gràcies, Aleix, i veurem doncs com acaba finalment aquest partit pels interessos de l'Ona Sant Adrià, com us explicàvem, la final, en aquest cas el partit d'anada, per ascendir a la primera federació femenina, l'equivalent a la segona divisió masculina. Parlem ara, seguim amb futbol, parlem de primera federació, i és que ahir es va jugar la penúltima jornada també amb horari unificat.
2: I comencem pel Sabadell, que va deixar escapar les opcions d'ascens directe després de perdre la Nova Creu Alta davant de l'Antequera per 0-1. Aquesta derrota, combinada amb la victòria de l'Eldense, va donar l'ascens matemàtic a l'equip alacantí. Els vallesans, això sí, dependran d'ells mateixos per acabar a la segona posició. I al duel català entre Nàstic i Europa, la Moneda va caure de cara a l'equip tarragoní, que es va imposar per 2-1 i aconsegueix sortir de la zona de descens. El conjunt grana assolirà la permanència si guanya la setmana vinent al camp de l'Hèrcules. Per la seva banda, l'Europa es manté en zona de play-off gràcies a les derrotes dels seus rivals directes.
1: Passem ara també pel circuit de Montmeló, com us hem parlat a la primera part d'aquest Notícies en Xarxa, perquè està en marxa la cursa de MotoGP. Ara mateix, això sí, la cursa es troba detinguda amb bandera vermella a causa d'una caiguda.
2: A la categoria de Moto2, la victòria ha estat per l'espanyol Manu González per davant de l'italià Celestino Vietti i el també espanyol Ethan Guevara. A Moto3, el triomf també s'ha quedat a casa, ja que s'ha imposat Máximo Quiles, seguit per Álvaro Carpe i David Muñoz.
1: Parlem també d'hoquei patins, perquè el Vilassana avui intentarà defensar el títol de la Copa de la Reina.
2: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final contra el Telecable, que ha guanyat 5-2 al Benvibre. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
1: I també tenim waterpolo. Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina.
2: El Sant Andreu ha guanyat 14-15 al Boliagmegui i el Mataró 10-12 al CIS Roma. Els dos seran en aquesta final a 4, que es jugarà el 10 i el 12 de juny a Malta. El Sabadell, en aquest cas, necessitava remuntada davant l'Olympiacos, però ha perdut 10-8 i queda fora d'aquesta final a 4 de waterpolo.
1: I acabem amb un apunt de bàsquet. A l'ACB aquest matí ha jugat el Força Lleida, que s'ha imposat per 75-72 al Gran Canària, i victòria especial i de prestigi del Joventut, que ha guanyat a la pista del Real Madrid per 81-89. Recordem que el Barça tanca la jornada a les 8 del vespre visitant el Tenerife. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Si us ha parlat Eduard París i Adrià Jurado, perdó, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local. Un lloc per...

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Demà és un dia clau pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Esquerra reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa pels nous comptes.
2: Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit pròrrogues.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Avui és dia també d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
2: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral. El candidat popular Juanma Moreno ha criticat el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular.
0: I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
2: Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí de diumenge ha estat radiant al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols. Ja a partir de les 10 del matí hem tingut l'arribada de les primeres bandes de núvols als íprims per la franja de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. I a aquestes hores del migdia tenim el creixement de les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants dels ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda, i haurem d'estar en màxima alerta, sobretot aquells que es concentrin a les comarques de Girona, sobretot, per exemple, Pla de l'Estany, en Gironès, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, perquè puntualment ho podran fer-ho amb intensitat. A aquestes hores de la jornada, les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, màximes que passen dels 22-23 graus, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns començarem la jornada amb ruixats, sobretot ubicats a primeres hores del matí a la Costa Daurada, i a la tarda s'intensificaran aquests ruixats una altra vegada al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en els esports, avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió.
2: Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, busquen una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, per la seva banda, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a 9:15.
0: Aquest partit al Camp Nou, a més, es convertirà en l'adeu de Robert Lewandowski. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Demà és un dia clau pels pressupostos de la Generalitat, i és que Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tirar endavant els nous comptes.
2: En el mes de març, el govern socialista va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit anar prorrogant els que hi havien d'aquell any. Ens porta tots els detalls i ens amplia la informació Norma Olebrero.
5: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte, USTEC demanava a Esquerra i als comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Però on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents. Però com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir el Maresme, els Vallesos, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions al programa Ciutadella.
6: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
5: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jéssica Albiach aquest matí.
3: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
5: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
0: I seguim en política perquè avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
2: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques dels fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. En aquests comicis estan citats a votar 6,8 milions d'andalusos fins a les 8 de la tarda. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez.
0: Parlem ja de successos, perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
2: Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant, sense fugir, corrents pel carrer de la Química, en direcció cap a la Gran Via. La investigació s'estosta a secret de les actuacions, i aquest és el tercer tiroteig al carrer en l'últim mes a Barcelona.
0: I encara un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, per part d'un home de 30 anys que ha estat detingut, això sí, sense provocar ferits.
2: L'incident s'ha produït al pel voltant de les 5 de la matinada, quan s'han sentit dos trets al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep. Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat ràpidament a la zona i ha observat com un cotxe fugia del lloc, saltant-se un semàfor en vermell. S'ha iniciat una breu persecució que ha acabat a la zona del port de Matacavalls, amb l'arrest d'un dels ocupants del vehicle. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets.
0: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 8 una dona per col·locar adhesius i fer pintades de caràcter xenòfob contra la comunitat musulmana a Roquetes, a la comarca del Baix Ebre.
2: L'arrestada de 28 anys pertany al grup Ultra Núcleo Nacional i està acusada d'un delicte d'odi i discriminació i un altre delicte de danys. Els fets es van produir durant el mes d'abril, quan la presumpta autora va enganxar diversos adhesius d'ideologia nacionalsocialista i va realitzar pintades xenòfobes contra els musulmans al voltant d'un parc infantil de la població ebrenca, un fet que va generar un notable rebuig social i institucional.
0: Marxem ara en directe al Gran Premi del MotoGP al circuit de Montmeló a Barcelona, Catalunya, on hi tenim la companya de Vallès Visió, Guada Izquierdo. Recordem que la cursa de MotoGP s'ha iniciat a les 2 de la tarda, però ara mateix es troba detinguda. Guada Izquierdo, què ha passat? Bon dia.
7: Bon dia. Doncs ara mateix molta expectació des de les graderies per la caiguda que acaba de patir Àlex Márquez. S'han vist moltes cares de preocupació entre els aficionats, però ja han confirmat que el pilot es troba conscient i amb l'atenció mèdica corresponent. Ara s'està a l'espera de que es reprengui la cursa. Això sí, una imatge impressionant la que presenta avui el circuit de Barcelona-Catalunya. Tant les graderies com la zona pelús estan plenes de gom a gom. Hi ha moltíssima afició i un ambient extraordinari. En total, avui s'han aplegat aquí al circuit prop de 75.000 aficionats de diverses parts del món i es calcula més de 184.000 espectadors durant tot el Gran Premi de MotoGP. També cal destacar la feina que s'està fent fora del circuit, perquè el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un operatiu especial davant la gran quantitat d'aficionats que hi ha avui per tal que la sortida sigui el més ordenada i còmoda possible.
0: Moltes gràcies, Guada. Veurem si la cursa es pot reprendre i finalitzar, i sobretot especialment que l'estat de salut d'Àlex Márquez sigui el millor possible. I arran de la crisi de l'antivirus, les informacions apunten que la parella dels Països Baixos que va morir després de controlar el virus, en primer lloc l'home i després la dona, hem conegut que van visitar un abocador on s'hi poden veure aus de molts tipus a l'Argentina.
2: Segons va publicar el New York Post, el matrimoni eren ornitòlegs jubilats. La companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde, s'ha apropat als responsables d'un dels abocadors de territori, el de Montoliu de Lleida, gestionat pel Consorci de Residus del Segrià, i això és el que li han explicat.
8: Crec que els ornitòlegs, més que espècies...
9: El Joan Ibarz és tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Segrià i ha explicat que reben algunes sol·licituds per entrar a l'abocador per part d'ornitòlegs, sobretot, però que molts cops es queden fora del recinte on també poden veure bé allò que busquen.
8: A Montoliu, doncs, també tenim moltes peticions i d'ornitòlegs i gent, no?, que vol vindre o vol entrar a l'abocador. Aquestes aus venen atretes pel menjar.
9: L'alcalde del municipi, Eduard Murgó, ha destacat la part pedagògica de tenir un abocador amb visites escolars entre les més destacades, però tenir aus al municipi va generar molts problemes fa uns anys perquè els ocells provocaven talls de llum quan es recolzaven en els pals de llum municipal.
10: Provocaven, doncs, talls en el subministre, no?, perquè doncs, s'acabaven morint, no?, d'aturar-se malament amb un dels cables i provocar, doncs, un tall de llum. Llavors es opta per ficar uns reflectants al llarg de la línia i des de llavors, fins a dia d'avui, no hem tingut cap més incident amb la línia i les aus.
9: Les aus són molt diverses i el veïnat també en fa seguiment, com explica l'alcalde.
10: Des de voltors, perquè tenim manades de voltors de vegades 40, tenim després àguiles, tenim falcons, tenim cigonyes.
9: El canvi climàtic, segons l'alcalde, ha fet que, per exemple, les cigonyes, que abans migraven, ara es quedin i ja siguin gairebé habitants del municipi, que en compta ara amb 491.
0: I seguim en matèria d'antivirus perquè la dona catalana aïllada al Clínic de Barcelona per haver estat en contacte a l'avió de precisament aquesta dona holandesa que va acabar morint a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR.
2: Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà en situació de confinament i observació d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries.
0: I avui també se celebra el Dia d'Internet, una eina imprescindible per informar-nos, comunicar-nos o treballar, però també un espai on cada cop hi ha més estafes, perfils falsos i trampes digitals, cada cop més sofisticades.
2: Genís Margarit, enginyer de telecomunicacions i experta en ciberseguretat, ens fa quatre recomanacions per evitar caure en els paranys.
11: Usa difícil l'accés a les claus.
12: Ens roben les credencials, ens roben les claus de casa perquè nosaltres hem sigut el serraller. Però si tens un clauer de contrasenyes, la contrasenya ja no te la saps. Com que no te la saps, quan et surt el lloc fals, que la màquina sí que se n'adona, no t'ho omple. I com que no t'ho omple i tu no t'ho saps, no ho pots ni escriure. I t'autoprotegeix.
11: Evita gestions sensibles per internet.
12: Com pot ser que ara circumstàncies tan crítiques com és gestionar els nostres estalvis ho estiguem fent davant d'una pantalla que ens poden aixecar la camisa? Llavors, és cert que podem prendre moltes mesures preventives, però hi ha coses que encara val la pena no fer-les per internet, encara que sembli anacrònic.
11: Navegar per llocs segurs.
12: Deixar de fer l'Indiana Jones per internet. Si vas a internet i vas al CatSalut, no et passarà res al CatSalut. Però si vas a internet a buscar el xollo de la teva vida perquè no sé quina pàgina web et donen un descompte del 10%, aquell xollo te l'enviaran a casa. Però pel 10% que t'has estalviat, hauràs perdut la teva targeta de crèdit i hauràs perdut la teva contrasenya perquè t'hauràs registrat en un lloc que per aquell 10% el que volen és robar-te la informació.
11: No donar res per cert sense verificar-ho.
12: Des de que ha explosionat la intel·ligència artificial hem vist que ens poden falsificar la veu, que ens poden falsificar la imatge. O sigui que les nostres capacitats cognitives per saber si aquell amb qui estarem xerrant o aquell qui ens demana aquella cosa és veritat o no, es redueixen a zero. A zero. Perquè a partir d'ara mateix, si em truquen els meus pares, poden no ser els meus pares.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: I obrim ja el bloc cultural parlant de Castells amb l'actuació que s'ha dut a terme avui a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès amb motiu de les Fires de Maig.
3: Una diada àgil de poc més d'una hora i en la qual no s'ha produït cap caiguda. L'ha seguit la companya de Ràdio Vilafranca, la Judit Benages.
4: Bon migdia des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, on fa una estona ha acabat la diada de Fires de Maig, la que dona el tret de sortida al tram estiuenc de les actuacions castelleres més exigents. Avui, les dues colles locals castellers de Vilafranca i Xicots es presentaven a l'actuació amb els deures fets a l'assaig i, per tant, només quedava rematar-ho a plaça. I així ha estat. Els castellers de Vilafranca han començat l'actuació amb el segon 3 de 9 en folre de la temporada. Després han estrenat el 4 de 9 en folre i en tercera ronda un nou 4 de 8 amb agulla que en breu volen pujar un pis més. Han posat la cirereta amb també el primer pilar de 7 en folre. Per la seva banda, els Xicots han començat amb el seu castell insígnia, el 5 de 7, que han descarregat també sense cap mena de problema. Després ha vingut el primer 3 de 7 amb agulla d'enguany i han acabat amb el 4 de 7 amb agulla. Les dues colles, doncs, surten satisfetes d'una diada que mira clarament cap al futur en un any en què hi ha...

0: després d'un cercavila multitudinari des del Mercat Maignon, on s'ha anomenat casteller d'honor el mag Enric Magú. Els castellers de Badalona afronten les rondes decisives de la jornada, compartem plaça amb castellers de Sant Pedor i la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, que també afronten els seus reptes de la temporada. Després de les bones sensacions que tenien el mes de març a l'inici de temporada, els micacos, la colla badalonina, buscava avui a plaça consolidar la gamma mitjana i alta de 7 pisos. De fet, ho han aconseguit a l'inici de la jornada. Pas previ imprescindible abans d'encarar el que és el seu gran repte d'aquesta temporada, el salt, atenció, als castells d'avui de cara a final de curs. Una diada que encara la recta final al centre de la ciutat entre unes festes de maig que mulleixen entre un ple d'activitats.
1: Moltes gràcies, Joaquim, i veurem com acaba doncs aquesta diada castellera a Badalona. Canviem de terç, ens n'anem. En aquest cas, recuperem la informació del Dia Internacional dels Museus. En aquest cas, fem parada a Olesa de Montserrat, que celebra un seguit d'activitats al Centre Cultural Cal Puigjaner.
2: Entre les propostes hi ha visites guiades, degustació de tapes i vins, un concert, un espectacle infantil i l'acte institucional, que és un homenatge a les persones i entitats que han col·laborat amb el patrimoni olesà. Des d'Olesa Ràdio, Pilar Peiró.
3: El Centre Cultural Cal Puigjaner commemora avui diumenge el Dia Internacional dels Museus amb propostes culturals i lúdiques per a totes les edats. A primera hora s'ha fet una visita guiada a aquesta antiga casa pairal del segle XVI, reconvertida en espai museístic. Posteriorment ha tingut lloc l'acte institucional de lliurament de diplomes en agraïment a qui ha contribuït amb el patrimoni olesà. L'alcalde, Marc Serrador, ha posat en valor la feina feta els darrers anys per conservar i recuperar el patrimoni al municipi.
4: D'uns anys cap aquí hem començat doncs, a fer una feina que penso que ha de donar un fruit important en el que és el patrimoni material de la nostra vila. Perquè al final el patrimoni, no sé si estareu d'acord, però és allò que uneix una mica el passat, el present i el futur, i és allò que ens fa sentir olesans, és allò que ens identifica doncs, amb una història col·lectiva, que és aquesta vila, i que és Olesa de Montserrat, que ens fa sentir doncs, part d'aquells que van aixecar en temps més complicats doncs, aquesta vila i dels que l'aixecaran en el futur. I per tant és allò que ens fa sentir orgullosos i orgulloses i és allò que ens fa explicar a la gent qui som. No?
3: A la tarda hi haurà una segona visita guiada a aquest equipament cultural i turístic i després un espectacle d'animació infantil i xocolatada popular.
1: Parlem ara de música, en aquest cas del Sant Cublac, que tornarà a convertir Sant Cugat del Vallès en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents.
2: Serà del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat. Des de Cugat Mèdia, Sílvia González.
5: El director del festival, Ricky Andersons, ha assegurat en una entrevista a Ràdio Sant Cugat que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual al Parc de Can Vernet.
6: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un batge de molts anys d'aquest contingut cultural, s'han fet exposicions, xerrades, documentals i creiem que és imprescindible.
5: Segons l'organització, el contingut serà molt interessant, amb moltes jornades i propostes, podeu consultar la programació i també dir-vos que el festival es tancarà diumenge 14 de juny amb la tradicional jornada familiar que inclourà tallers de percussió africana. Ara bé, hi haurà un plat fort de la jornada, això arribarà el dissabte 13 de juny, dedicat als ritmes llatins i caribenys. Parlem del Latin Goes Ska, una producció pròpia i exclusiva del festival que unirà músics de salsa, reggae i ska en un espectacle únic amb Lenin Guiriloco i Memi Sila al capdavant.
1: I encara un altre apunt musical, la banda Obeses va tornar a casa per començar una nova etapa.
2: Ho va fer a Tona, el municipi on va néixer fa 16 anys, amb la presentació del nou disc Diastoler, davant d'una sala de la Canal plena de gom a gom i amb totes les entrades exaurides. Des del 9FM, Núria Parera.
7: La sala La Canal de Tona es va omplir ahir a la nit per veure el retorn d'Obeses a casa. La banda osonenca va presentar el seu nou disc, Diàstole, en un concert amb totes les entrades exaurides i que va servir per donar el tret de sortida a la nova gira. El grup culmina així un projecte musical concebut en dues parts, iniciat l'any passat amb Sístole i consolida el seu sisè treball d'estudi. Amb un directe

0: temps teatral i carregat de força escènica, Obeses desplegava davant del públic el nou univers sonor del disc, mantenint el segell característic que els ha convertit en una de les bandes més singulars del panorama català. De Tona com a inici de gira no és casual. És el municipi on la banda es va fundar ara fa 16 anys i aquest retorn va convertir el concert d'ahir en una cita especialment emotiva tant pel grup com pels seguidors.
1: Les 2:53, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol perquè avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió amb horari unificat. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, buscant una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a 9:15 en el que serà el comiat de Robert Lewandowski a l'Spotify Camp Nou. Baixem fins a la primera federació, on ahir també es va jugar la penúltima jornada amb horari unificat.
3: Comencem pel Sabadell, que va deixar escapar les opcions d'ascens directe després de perdre la nova Creu Alta davant de l'Antequera per 0-1. Aquesta derrota, combinada amb la victòria de l'Eldense, va donar l'ascens matemàtic a l'equip alacantí. Els vallesans, això sí, dependran d'ells mateixos per acabar la segona posició. I al duel català entre Nàstic i Europa, la Moneda va caure de favor de l'equip grana, que es va imposar per 2-1 i aconseguir sortir de la zona de descens. El conjunt tarragoní assolirà la permanència si guanya la setmana vinent al camp de l'Hèrcules. Per la seva banda, l'Europa es manté en zona de play-off gràcies a la derrota dels seus rivals directes.
1: I a la tercera federació. Aquest matí s'ha jugat el partit d'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens entre l'Hospitalet i el Badalona. Anem a conèixer, doncs, ara quin ha estat el resultat d'aquest partit en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Ramon Duran, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs un partit que ha tingut moltes fases. Ha començat al principi dominant el Badalona, sobretot amb una primera part molt sòlida. La segona, tot s'ha complicat. Abans el resultat ha estat un 0-2 favorable al Badalona. Per tant, agafa molta carrera a l'equip de Miquel Esparren. De cara a la tornada, ha estat, com diem, una primera part plàcida, però la segona ha passat absolutament de tot. Hi ha hagut una expulsió per dues targetes grogues per part de l'Hospitalet i a partir d'aquí s'ha començat a escalfar el partit fins a un punt en el que de la graderia han llançat un flamisell i els tres àrbitres han dit que el partit havia d'aturar-se. Per tant, han marxat tots els jugadors, els vestidors, al cap de 10 minuts s'ha reprès i a la represa l'Hospitalet s'ha fet fort. Una i una altra ocasió ha tingut sobre la porteria de Carlos Dazón, no han entrat les ocasions i al final ha estat el Badalona qui ha fet el gol a l'últim minut. Per tant, partit vibrant, sobretot a la segona part, que deixa un molt bon resultat pels de Miquel Esparren de cara al partit de tornada a Badalona.
1: Moltes gràcies, Ramon, i apuntem doncs aquesta victòria per 0-2 en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona federació. Recordem que aquesta tarda es juga la segona semifinal. Acabarem aquest Notícies en xarxa recordant aquesta notícia d'última hora pel que fa a la cursa de MotoGP al circuit de Montmeló, amb aquest greu accident d'Àlex Márquez, que ha estat evacuat del circuit amb ambulància. Per ara la cursa continua detinguda i a l'espera de confirmació oficial si finalment es podrà reprendre o es donarà per finalitzada. Fins aquí el Notícies en xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un bon diumenge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Setmana clau pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Demà Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes. La línia orbital sembla que és el que farà decantar els republicans per votar a favor dels pressupostos socialistes. Repassem que en el mes de març el govern socialista ja va presentar i retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Si tiren endavant aquests pressupostos, seran els quarts aprovats d'aquesta dècada. I un apunt en mobilitat, ja que una incidència a la infraestructura entre les estacions del Clot i Arc de Triomf a Barcelona afecta aquest diumenge les línies R1, R2 Sud i R4 de Rodalies, segons ha informat Renfe. A la R1, els trens amb destí l'Hospitalet de Llobregat circulen desviats per Passeig de Gràcia i no fan parada a les estacions de Plaça Catalunya ni Arc de Triomf. L'oferta ferroviària redueix a 2 trens per hora i sentit a totes les línies mencionades. Ja en política, repassem que avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependrà de Vox. Per ara, la participació a les eleccions és del 37,25% a les dues, 3 punts per sobre que els dels comicis del 2022. I les en parlem de salut, ja que les dones ingressades a Barcelona i Alacant per ser contacte d'antivirus podran fer la quarantena a casa si tornen a donar negatiu en una tercera prova PCR, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. La sortida està prevista pel dissabte 23 de maig, després de donar negatiu a la segona PCR practicada avui. Ja en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets ahir dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina del Port. Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a la ciutat de Barcelona. I seguim en aquesta plana i també amb un tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, on un home de 30 anys ha estat detingut. L'incident s'ha produït pels voltants de les 5 de la matinada. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets. Per sort, en aquest cas, no s'ha de lamentar cap víctima ni directa ni mortal. I en cultura, l'onzena edició de la Fira de Videojocs Clàssics de Retro Barcelona ha tornat a ser un èxit i ha batut el rècord d'assistents, amb 9.000 visitants. L'esdeveniment ha disposat de més espai que mai, amb fins a 400 punts de jocs retros per jugar-hi i originals. I parlem, en aquest cas, d'esports, on greu accident d'Àlex Márquez al circuit de Montmeló. El cerverí està conscient i ha estat evacuat en ambulància del Gran Premi de Catalunya, que se celebra precisament aquest cap de setmana. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Setmana clau pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Demà Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que, si tot va bé, segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes. La línia orbital sembla que és el que farà decantar els republicans per votar a favor dels pressupostos socialistes. Repassem que en el mes del març, el govern socialista ja va presentar i retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Si tiren endavant, serien els quarts pressupostos aprovats de la dècada. I un apunt en mobilitat, ja que la incidència de la infraestructura entre les estacions del Clot i Arc de Triomf a Barcelona, del qual us informàvem fa una hora, s'ha resolt. Però es mantenen retards de fins a 25 minuts a l'R4 de Rodalies i de 15 minuts a la R1. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependrà de Vox. La participació a les eleccions d'Andalusia és del 37,25% a les dues, un 3,01% més que en els comicis del 2022. I parlem, en aquest cas, de les dones ingressades a Barcelona i Alacant per ser contactes d'antivirus, que podran fer la quarantena a casa si tornen a donar negatiu en una tercera prova PCR. La sortida està prevista pel dissabte 23 de maig, després de donar avui negatiu a la segona PCR. I ens anem també encara en salut, i en aquest cas en accessibilitat, ja que el Col·legi Oficial d'Arquitectura Tècnica de Tarragona denuncia que només l'1% dels edificis residencials de la demarcació ofereixen un recorregut completament accessible des del carrer fins a l'interior dels habitatges. Des de Tarragona Ràdio ens explica Miguel González.
2: La dada s'extreu de l'informe L'accessibilitat a Espanya i Europa, elaborat per la Fundació Mútua de Propietaris, amb la col·laboració de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Segons el Col·legi, tot i que Catalunya té una de les ràtios d'ascensors més altes d'Europa, això no garanteix que els edificis siguin accessibles. Molts immobles continuen presentant esglaons a l'entrada, desnivells, portes estretes o recorreguts interiors que impedeixen un ús autònom i segur. El membre del Gabinet Tècnic del Col·legi Oficial de l'Arquitectura de Tarragona, Ramon Rebollo, remarca que el debat afecta especialment la gent gran, les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, però també qualsevol ciutadà que en algun moment de la vida pugui necessitar un entorn adaptat.
3: La inversió dels diners, arribar a un acord de la comunitat, ara ja cada vegada és més fàcil, afortunadament la llei ha canviat, la llei de la propietat horitzontal i el codi d'accessibilitat, i cada vegada va ser més fàcil poder fer aquestes obres, però costa molt.
2: Abans de març de 2027, alguns edificis i locals hauran d'incorporar millores més importants d'accessibilitat.
1: I un últim punt en esports, accident d'Àlex Márquez al circuit de Montmeló. Està conscient i ha estat evacuat en ambulància. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: On amb el gras? On amb el grat?
5: On amb el grat? 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. El govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i els comuns afronten una setmana decisiva per poder rubricar un acord de pressupostos. Tot apunta que dilluns es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre govern i Esquerra Republicana. Mentrestant, els comuns negocien una actualització del seu acord i afegeixen la retirada de l'R Aeroport sobre la taula. La previsió és que un consell executiu extraordinari aprovi divendres els nous comptes i els enviï al Parlament. Si tiren endavant aquests comptes, serien els quarts aprovats en aquesta dècada. I s'ha finalitzat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme marcat per l'accident d'Àlex Márquez al circuit de Montmeló. El Gran Premi se l'ha endut Gian Antonio, seguit de Joan Mir i Aldeguer. I per ara, certes complicacions precisament al voltant d'aquest circuit de Montmeló, on connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
2: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, tenim encara diverses vies afectades amb retencions a l'entorn del circuit de Catalunya, després del Gran Premi de MotoGP. De moment, sobretot, en el cas de la C35, és on s'acumula més volum de trànsit entre Parets i Granollers en els dos sentits de la marxa, però també les vies locals del voltant, com la BV-5003 o també la BP5002. Així també la C17, amb uns 3 quilòmetres de retencions a l'altura de Parets en sentit sud. De fet, ja des de Lliçà de Vall fins a Parets, més aviat uns 3-4 en sentit sud. A banda d'aquesta zona, amb aquesta afluència de vehicles, en principi la resta no hi ha grans complicacions, si bé és cert que hi ha punts amb intensitat a la C58, per exemple, a Montcada Reixac, en sentit Barcelona, la mateixa autopista AP7 a Barberà, en sentit sud, i també alguns punts de l'autopista AP7 a la zona de Sant Sadurní, en sentit nord. Si més no, de moment, com dèiem, sense més dificultats. És tot, bona tarda.
1: I en successos, l'home que va sortir de la presó de Ponent a mitjans del mes d'abril i del qual el centre penitenciari alertava del risc de reincidir ha tornat a ingressar de nou al centre penitenciari. Així ho ha acordat el jutjat de Guàrdia de Lleida després que l'interna hagi passat a disposició judicial aquest diumenge per un intent de robatori amb violència en un supermercat. I seguim en plana de successos, ja que la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona. També hi ha hagut un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat, aquest cop sense cap víctima, on un home de 30 anys ha estat detingut. I en cultura, el ple de l'Ajuntament de Berga s'ha reunit aquest diumenge al matí en sessió extraordinària per celebrar la Patum d'aquest any. A les 12 en punt, el tabaler s'ha obert pas davant de centenars de persones per anunciar a tota la ciutat que la festa serà del 2 al 7 de juny. I ràpidament en esports, penúltima jornada de primera divisió, Espanyol i Girona juguen a les 7 davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, respectivament. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Fa ja més d'un parell d'hores ha acabat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme i en aquests moments es mantenen algunes complicacions al voltant del circuit de Montmeló per la sortida de vehicles que s'uneixen al trànsit habitual de diumenge a la tarda. Connectem al Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Bona tarda. A aquesta hora destaquem encara diferents punts amb aturades, de moment sobretot el que és la sortida del circuit de Catalunya, del Gran Premi de Montmeló. De moment, en el cas de la C-17 es manté lentitud en retencions en un tram encara destacable entre Lliçà de Vall i Parets, tot plegat en sentit sud, en sentit Barcelona. També a aquesta hora hi ha molta intensitat i lentitud de trànsit en aquest tram de Montmeló, de Vilanova del Vallès, Montornès, en el cas de l'autopista AP-7 i en sentit sud, en part també pel retorn de diumenge tarda de cap de setmana. A banda, al voltant del circuit, també la C-35 es manté molt carregada entre Parets i Granollers i les vies locals del voltant, com és la BS-50-03 i la BP-50-02. A la resta de punts, destacar l'autopista C-32, autopista del Maresme, queda una mica de lentitud, un parell de quilòmetres a l'altura de Mataró, on hi ha hagut un accident, ha deixat tots els carrils oberts en sentit sud, i la C-60, amb la connexió amb aquesta autopista C-32, va aturada en uns 2-3 quilòmetres a l'altura d'Argentona. Destacarem també la C-58 amb problemes a l'inici de sortida per un vehicle variat a l'altura de Torre Baró. Hi ha cues entre el Nus i aquest punt que afecten també l'entrada per la Pota Nord, per la B20, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus. I per últim, destacar el tram de Vilafranca del Penedès de l'autopista AP-7, ara ja sí, amb lentitud aturades d'aquesta zona en sentit nord. És tot de moment, bona tarda.
1: Busquem ara la previsió del temps per les properes hores i l'inici de setmana. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Amb molta puntualitat els ruixats han arribat al migdia, sobretot pel Pirineu i Prepirineu, i a mesura que han anat passant la tarda també han arribat a les comarques de Girona espetegant amb intensitat. Tot plegat amb un migdia i primeres hores de la tarda on les temperatures han sobrepassat els 25 graus, sobretot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta propera nit i matinada, els ruixats quedaran restringits sobretot a les comarques de la Catalunya central, i demà a primeres hores del matí de dilluns tindrem ruixats que quedaran ubicats sobre tota la Costa Daurada. A partir de mig matí apareixeran ruixats i inconexos aïllats sobretot al prelitoral central, i a la tarda els ruixats més destacats quedaran concentrats sobretot a l'interior de les comarques de Girona, tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants. Ho anirem seguint. Que tingueu bona setmana.
1: Gràcies, Marc. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Són les 7, us parla Adrià Tella. Fa ja més de 3 hores acabat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, però en aquests moments es mantenen encara algunes complicacions al voltant del circuit de Montmeló, tot i que ja van a menys, i això sí, s'uneix en el trànsit habitual de diumenge a la tarda arreu de Catalunya. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Bona tarda. De moment a aquesta hora destacar sobretot el tram de la Jonquera, de l'autopista AP7, que es manté molt ple durant tota la tarda, amb molt volum de trànsit en sentit França, a més agreujat per un vehicle variat aquí a la Jonquera que complica encara més la circulació en sentit nord. Es mantenen aturades de pràcticament 12 quilòmetres des de Capmany fins a aquest punt de la Jonquera, sentit França, i a la Nacional 2 també, tot i que en un tram més curt, sobretot el mateix tram de la Jonquera en uns 5 quilòmetres també en sentit França. A la resta de vies, ja per volum de trànsit, de retorn, de diumenge, la mateixa autopista AP7 presenta trams amb lentitud a la zona de Cardedeu, sobretot a la Roca del Vallès, en sentit sud, també l'autopista del Maresme, de la zona de Cabrera de Mar, sentit Barcelona, i en el cas ja més a prop de la capital catalana, la Pota Nord, la B20, amb retencions entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, així com la ronda litoral entre Sant Adrià i el Nus de la Trinitat, en sentit Besòs. En el tram sud de l'autopista AP7, de moment intensitat, algun punt de lentitud entre Santa Margarida dels Monjos i Vilafranca del Penedès, en sentit nord. És tot de moment, bona tarda.
1: I des de 6:45 de la tarda s'està presentant el 30è concurs de castells que tindrà lloc, com sempre, a Tarragona, i la temporada audiovisual castellera, amb una gala televisiva carregada de simbolisme que podeu seguir a la xarxa Més i a les televisions locals. S'està donant a terme al Teatre Tarragona i allà hi tenim el nostre company, l'Adrià Jurado, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Adrià, bona tarda.
3: Bona tarda. Ambient fantàstic en aquesta gala de Tarragona que enguany celebraran 30 anys d'aquest concurs de castells. Durant l'acte, la directora general de Cultura Popular, Carolina Duran, ha posat en valor els castells.
4: Des de la Generalitat, evidentment, tot el suport doncs, al fet casteller forma part no, de la nostra singularitat. És una de les expressions més representatives.
1: Vale, perfecte. Intento tancar també ràpid i listo.
4: I, per tant, a més, avui en dia també el fet casteller és una eina molt important de participació cultural i de cohesió social.
3: I bé, la temporada de retransmissions de la xarxa arrencarà doncs el 24 de juny per Sant Joan a Valls i podreu seguir les diades de les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Gràcies, Adrià, des del Teatre Tarragona. A tot això, a aquesta hora arrenca la penúltima jornada de Lliga de Primera Divisió amb l'Espanyol i el Girona implicats en la lluita per evitar el descens. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: I sona una cançó.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. A Tarragona s'ha presentat aquesta mateixa tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual del 2026. Enguany, a més, el certamen arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castell l'any 1932. El president de la coordinadora de colles castelleres, Albert Torres, ha defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur.
2: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
1: Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
3: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan, a Valls, i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir, com sempre, a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. La temporada inclourà nous continguts, sèries i documentals, entre els quals un dedicat a la 30a edició d'aquest concurs de castells que tindrà lloc a Tarragona com l'espectacle casteller més gran del món. D'altra banda, el govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i els comuns afronten una setmana decisiva per poder rubricar un acord de pressupostos. Tot apunta que aquest mateix dilluns es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre govern i Esquerra Republicana. Mentrestant, els comuns negocien una actualització del seu acord i afegeixen la retirada de l'aeroport sobre la taula. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes i els enviï al Parlament. Si tiren endavant, serien els quarts pressupostos aprovats de la dècada. D'altra banda, un apunt ràpid en plana de mobilitat, perquè ja fa 4 hores aproximadament que ha acabat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, però en aquests moments es mantenen fins i tot encara algunes complicacions al voltant del circuit de Montmeló per la sortida de vehicles que s'uneixen evidentment al trànsit habitual i complicat de les darreres hores de diumenge a la tarda arreu de Catalunya. Per tant, molta precaució, especialment a les carreteres properes a l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha diverses zones força congestionades i algun accident. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. A Tarragona s'ha presentat aquesta tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual d'aquest 2026. Enguany, a més, el certamen arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castell l'any 1932. Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
2: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: Des de la coordinadora de colles castelleres han defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur. La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan a Valls i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. Avui s'ha donat per acabada la 71a edició de Girona Temps de Flors. Per això, un cop finalitzats aquests 9 dies de celebració, toca fer balanç sobre com ha anat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
3: Punt i final a l'edició de 2026 de Girona Temps de Flors, una edició que, si bé s'era patit en certs moments pel mal temps, les xifres demostren que any rere any aconsegueix atraure a més visitants, aquest cop amb una gran millora en l'impacte en xarxes socials i entre la gent jove. Així ho ha explicat Gemma Geis Carreras, vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Girona.
4: La veritat és que els missatges que hem rebut de moltíssima i moltíssima gent és que ha estat un any de molta creativitat, un any de molta explosivitat, també un any de molta presència a les xarxes socials. Per tant, aquesta és una mica el sentit de molta i molta gent, doncs, que ens ho ha fet arribar. A nivell més estadístic, doncs, a data d'avui han visitat a Temps de Flors els accessos de les instal·lacions unes 395.000 persones. Això representa un 10% més que l'any passat. I aquestes dades són les d'ahir, perquè no podem encara tenir les dades d'avui. Per tant, estem per sobre dels 400.000 persones que hauran visitat a Temps de Flors.
3: Així doncs, des d'avui comença ja el compte enrere per l'edició de 2027, on l'objectiu, asseguren, serà fer Temps de Flors encara més accessible per a tothom, mantenint sempre la proximitat.
1: I en esports, en futbol, l'Espanyol ha guanyat el camp d'Osasuna i segella la permanència a primera divisió, mentre que el Girona ha perdut el camp de l'Atlético de Madrid i està en zona de descens sense dependre d'ell mateix en la darrera jornada. El Barça tancarà a partir d'un quart de 10 aquesta jornada. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. A Tarragona s'ha presentat aquesta tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual d'aquest 2026. Enguany, a més, el certamen arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castells l'any 1932. El president de la coordinadora de colles castelleres, Albert Torres, ha defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur.
2: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
1: Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
3: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan, a Valls, i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. La temporada també inclourà nous continguts, sèries i documentals, entre els quals un dedicat a la 30a edició del concurs de castells com a l'espectacle casteller més gran del món. El govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i els comuns afronten una setmana decisiva per poder rubricar un acord de pressupostos. Tot apunta que demà dilluns es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre govern i Esquerra i paral·lelament negocien que Catalunya tingui la majoria del consorci de la zona franca. Mentrestant, els comuns negocien una actualització del seu acord i afegeixen la retirada de l'R Aeroport sobre la taula. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes i els enviï al Parlament. Si tiren endavant, serien els quarts pressupostos aprovats d'aquesta dècada. Tot això, el PP liderat per Juan Moreno perdria l'actual majoria absoluta a Andalusia i es quedarà amb 52 diputats, amb el 50% dels vots escrutats en aquesta jornada electoral a terres andaluses. D'altra banda, més de 92.000 persones han visitat aquesta setmana la 44a edició del Saló del Còmic a Barcelona, que ha tancat portes aquest mateix diumenge, i en plena esportiva el Barça està tancant ara mateix la penúltima jornada de Lliga Primera Divisió, guanyant 1-0 el Betis en temps de descans. Aquesta tarda l'Espanyol ha guanyat el camp d'Osasuna i ha aconseguit segellar la permanència, mentre que el Girona ha perdut al camp de l'Atlético de Madrid i està en zona de descens sense dependre d'ell mateix per l'última jornada. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: anar amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.